0: La libertad. Sense.9.
1: Jo l'escolto.

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Per tant, joc, volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Yeah.

0: Oye, muchísimas gracias, de verdad. Un placer estar aquí con ustedes.
1: Estau escoltant Ràdio Artà Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radioartà.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: de 38. Licors Mollà, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.
1: Hey, Fonzie.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Obro la porta d'un món que per mi és nou. Miro per la finestra.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

0: Te amo.
1: Encara no coneixes el vermut Rumbó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Good night.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Adiós.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

marcant amb mala mar els ulls. Sempre buscant el mateix port d'asil. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai n'has vist el somriure d'una puta. Infortunat si en començar el mal temps, els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest fagús que creua el temporal.

només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, per a tu, només per a tu, només per a tu.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

us vaig considerar talment un os. Un tros de pis, tres llits i xemeneia, un tren amb molta gent que em vol sortir. Recordo aquell pitar que em fonia l'orella i ara que la tinc bé no el puc sentir. Olors indefinibles d'aquells barris

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: Ara només accelera.

0: radyoda. Sensel Bulldog.
1: Yalnız kaldım. ¿Y tú?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

els dissabtes a la ràdio. El dissabtes a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a Valdros mitjançant aquestes ones de Ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics, com esteu? Molt bon dia, benvinguts aquí en el Dissabtes a la Ràdio, aquest espai musical de Ràdio Artades de fa molt, molt de temps, 39 anys, ni més ni manco. Estem ja a 27 de juny. I com heu passat aquesta setmana de calor? Mare meva, com ha començat l'estiu enguany. De quina manera més forta i difícil de passar. Espero que mos refresquem amb aquesta música que tenim preparada avui, que heu cercat vosaltres mateixos, és a dir, els artistes que interpretaran la música, perquè avui el programa va del duos i del trios dels artistes musicals que hem elegit. Som en Miquel Mestre Ginart, encantat de saludar-vos. Estarem vosaltres fins aproximadament les 12:30, és a dir, 3 hores de cançons. Benvinguts, aquí comença Dissabtes a la Ràdio.

I abans de començar vos faig el petit pròleg de lo que serà aquest programa d'avui dels artistes, en aquest cas, no de les cançons. Seran els duos i els trios els protagonistes, òbviament cantaran cançons. He de dir que només heu coincidit en dos d'ells, en tenim moltíssims. Només heu coincidit en Azúcar Moreno, amb Azúcar Moreno, les germanes, i en los tres sudamericanos. Per tant, com que dues persones han demanat aquest mateix artista, o aquest duo i aquest trio, en aquesta ocasió, les escoltarem dues vegades a lo llarg d'aquest dematí. Ara sí, anem a començar el programa amb aquesta temàtica d'avui dels duos i dels trios de la música.

Idò, i vull començar amb una parella, amb un duo, que a més era matrimoni en la vida real. Eren israelis i s'anomenaven Esther i Abi Ofarim. Les mos ha sol·licitat en Miquel Campaner, que encetaràs programa en el dia d'avui. Bon dia, Miquel, com estàs? Mos dona l'oportunitat de recordar aquest duo que feien folk, que feien pop, o de lo que se denomina Schlager, perquè varen tenir molt d'èxit a Alemanya, especialment. Varen estar de la dècada dels 60, o fins als 69, sí. Ells varen tenir bastant d'èxit europeus, cançons com One More Dance, Morning of My Life, o aquesta que escoltarem de l'any 68, que aquí a Espanya també va ser bastant popular. Cinderella Rockefeller. Ells són Esther i Abi Ofarim, que de nom real tenien Esther Sayed i Abraham Reichstadt. Eren, com he dit abans, matrimoni.

I seguirem ara amb un trio que mos ha demanat en Javier Valenzuela des de Sabadell. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Un trio de color suec que se diuen Afrodite. Són o enen, perquè ja cadascú s'ha retirat de la formació i actuen en solitari, Gladys del Pilar, Blossom Titon i Caio Checoni. Varen guanyar el Melody Festival en 2002 i varen representar Suècia en el Festival d'Eurovisió amb aquesta cançó, Never Let You Go. Varen quedar a la posició número 8 en el Festival d'Eurovisió de 2002, que per Espanya, si tots recordeu, cantava Na Rosa. Anem amb Afrodite.

Mos alegra la participació d'en Juan Severiano des de Canàries, que novament està en altres després d'una llarga temporada. Com estàs, Juan? En Juan també m'haurà dit els tres noms avui, és facilíssim, tres noms de duos o trios, no cançons. Ara en tenim un altre, un duo femení espanyol que estava format per na Marília Andrés i na Marta Botia en el 96. Sedén, ella baila sola. I varen estar fins al 2001. Després varen tenir, se varen retirar i varen retornar i varen fer canvis nous i al final es varen separar i na Marta Botia va cantar en solitari. Posarem una de les seves cançons més conegudes. Estem en el 96, l'àlbum de Ella baila sola, el seu estrena artístic i discogràfic amb aquest tema, Amores de Barra.

I avui hem de dir que en aquest programa dels dissabtes a la ràdio tenim de tot. Tenim música internacional, molta música espanyola, tenim pop, tenim rock, tenim música d'Eurovisió, tenim infantil, tenim temes i grups graciosos, etc. Un duo llegendari també, mundialment conegut, anem als Estats Units, en Simon i Garfunkel, aquest grup de folk rock que estava format per Paul Simon i Arthur Garfunkel. Varen debutar en el 57 de jovenets, de nins, ja actuaven junts com a Tom i Jerry a l'escola. Varen estar actius 57 fins al 70 i després van tenir qualque reunió parcial. El tema, o el grup més ben dit, l'ha demanat el duo en Bernat Dito des de Ciutat. Bon dia, Bernat, com estàs? I nosaltres hem elegit aquesta cançó. Preciós tema, The Song of Silence, els sons del silenci que va composar en Paul Simon i que va sortir l'any 1965.

Mos trobam ara en Maria Luisa Fernández, que feia temps que també no estava amb nosaltres, feia un parell de setmanes. Maria Luisa, gràcies per estar aquí. Oi, mos ha dit també tres artistes i començarem amb un canvi d'estil. Mos anem a escoltar a un trio que actualment són un duo, però les escoltarem encara com a trio. Són Camela, aquest grup musical de l'estil denominat com a tecno-rumba dels anys 90, que eren en Dionisio Martín Lobato, María de los Ángeles Muñoz i Miguel Ángel Cabrera, que després va deixar el grup, ara s'han quedat només en Dionisio i en María de los Ángeles. Fan aquest tecno-rumba. Nosaltres hem elegit una cançó del 2004, és una de les seves exitoses, perquè n'han tingut un bon grapat que tothom recorda, aquesta de personal record nostre, valgui la redundància. Cuando zarpa el amor, el son Camela, com a trio encara.

0: amor. I tenim ja una participant de Viva Veu, com cada setmana, és la Magdalena Gili. Molt bon dia, Magdalena, què tal? Com estàs?
1: Hola, Miquel, bon dia. T'envio un saludo a tu, tots els oients i els participants de la ràdio. I ara te diré, bueno, els grupos, los mismos, Pimpinela i Pecos. Bueno, espero que passeu tots un bon cap de setmana i fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu.
0: Moltes gràcies, Magdalena, que tinguis un bon cap de setmana. Gràcies per estar amb nosaltres. Anem a recordar aquest trio popularíssim que se diuen Los Mismos. Eren de Valladolid i varen començar anomenant-se Los Jolis. La cantant és Nelena Vázquez Minguela, Elena Bianco, eren Antonio Pérez i en Benjamín Santos. Ara ja tenen un altre membre, varen sofrir un canvi. Los Mismos tenen aquesta cançó que l'han d'escoltar, la cançó més popular de la seva participació en el Festival de Mallorca, en el Festival número 5, un tema de Ricardo Cerato, el famós Puente, que estic segur que tothom avui en dia se'n recordi, és una d'aquestes cançons més populars, jo crec que també és història de fer karaokes. El Puente de Los Mismos, que no va guanyar, però sí va ser una de les cançons d'aquell estiu. Estem en el 68, novament.

Arriba el torn de saludar Anna Maria Mestre. Què tal, Maria? Com estàs? Benvinguda. Anna Maria també m'haurà dit tres noms, en aquest cas seran artistes o duos o trios estrangers. I començarem amb una banda de rock britànica formada a Teignmouth, Devon, Anglaterra, a l'any 1994, que fan rock alternatiu, rock progressiu, rock espacial, electrònica, etc. Són en Matt Bellamy, en Chris Wolstenholme i en Dominic Howard. Se coneixen com a Mus. Aquesta formació fa un tema, és la cançó que a mi m'ha cridat més l'atenció d'ells, que la van treure en el 2007, una cançó d'un ritme ascendent, bastant romàntic i optimista, i que quasi envia un missatge irrealista que diu podem fer qualsevol cosa, podem fer qualsevol cosa, tenim el poder. El títol és Invincible. Muse.

Emilio Cartagena, viva Elche. Com estàs, Emilio? Gràcies per també estar amb nosaltres una setmana més. M'anirem amb música infantil, perquè tenim de tot, com vos he dit abans, en aquest espai d'avui, de duos o trios. Ara ve un altre duo que formaven Enrique del Pozo i Nana Anguita, i se deien Enrique i Ana, aquest duo musical fundats en el 77 a Madrid i que van estar fins al 83, van tenir una barbaritat d'èxits, estaven a tots els programes musicals de televisió espanyola, moltíssims programes varen fer. La cançó que triam és una de les seves cançons més famoses, que va sortir dins l'àlbum Les aventures d'Enrique i Ana. La cançó és aquesta, La gallina cocoa.

0: Hola, amigues i amigos del programa Els dissabtes a la ràdio de Ràdio Artà. Os habla Delfín Fernández, baterista de Los Salvajes y uno de sus miembros fundadores. Me hace mucha ilusión enviaros desde Barcelona un afectuoso saludo y felicitar a Miguel Mestre por su magnífica labor al frente de este programa. Todos y hasta pronto.
1: Josu, este chico parece un león.
2: Si llevo el pelo largo, también lo lleva un rey.
3: Saludem en Andy. Com estàs, Andy? Bon dia, moltes gràcies per tornar a estar amb nosaltres, com sempre, aquesta setmana també, gràcies. Andy m'ho ha dit tres noms, un d'ells aquest, d'aquesta banda llegendària seva, una de les seves preferides, Rush, banda del Canadà, de rock progressiu, format en el 68 a Toronto. I hem de dir que la banda, que va començar amb una altra formació, va substituir el baterista original abans de la seva primera gira pels Estats Units, li deien Ross Rutsey, i al final se van quedar amb aquest tres definitiu a partir de la dècada, a partir del 77, i són el cantant Geddy Lee, el guitarrista Ali Lifeson i el baterista i lletrista Neil Peart. Bueno, hem de dir que en Geddy Lee també és baixista i teclista. Rush van gravar aquesta cançó, que és una de les seves cançons més exitoses que nosaltres hem triat per aquest espai del dia d'avui, que se titula Tom Sawyer, un tema que du el nom del famós personatge de Mark Twain i que varen gravar l'any 1981.

0: És un altre de ses veus que coneixeu, perquè cada setmana estan nosaltres, Nabel Ginard. Molt bon dia, Bel. Benvinguda.
1: Bé, Miquel, te xerriu pas malament perquè tinc un pat d'engines, però vamos, ja estic bé. Mira, tinc CNT, llavors tinc sud-americanos, crec que no ho han dit, Juan y Junior, i ja està. Ja està, no? Ja no tinc ni més. Teletero, sud-americanos i Juan y Junior. Val, vinga, bon programa, vagi bé, dissabte, adéu.
0: Moltes gràcies, Bel, que tinguis un molt bon cap de setmana. Començarem amb un d'aquests noms que mos acabes de dir i ho feim amb un dels grups més antics de la música, com eren los TNT, un trio vocal, instrumental, pioners del pop rock en castellà, que venien de La Paz, d'Uruguai, però tenien ascendència italiana. Eren tres germans, en Toni, Nanelli i en Tim, croato. Varen debutar en el 53 i van estar fins al 66. Feien pop, rock, rock and roll. Fins i tot varen venir a l'any 62 i se varen establir a Espanya i varen aconseguir representar a Espanya en el Festival d'Eurovisió de l'any 1964 amb un tema de Nefina de Calderón que se deia Caracola, que va quedar a la posició 12 només amb un vot. Però se varen presentar com a Tim, Nelly i Toni, en vez de TNT, que són les inicials del seu nom. Gràcies, Bel, per estar amb nosaltres. Anem a l'any 1960, s'estrena discogràfica de TNT.

Saludem ara na Margalida Sureda. Bon dia, Margalida, què tal? Com estàs? Na Margalida també mos ha seleccionat els seus corresponents duos i trios. M'on ha dit dos estrangers i un espanyol, que és el primer que posarem. I se tracta de OBK, aquest grup de música electrònica formats en el 91 per Jordi Sánchez i en Miguel Ángel Arjona, formats concretament a Barcelona. Encara ara actuen. Hem elegit un tema, una de les seves cançons més exitoses, que va sortir dues vegades, un pic en el 91, dins un àlbum que se deia Malo Sueño, però després va tornar a sortir ja com a nom propi de la cançó Històries d'amor, que va ser número 1 a Espanya, per cert, en el 92, durant una setmana a partir del 19 de setembre. OBK.

Tornant a saludar en Bernat, dit que viu a ciutat i te tenim preparat, Bernat, ja la teva segona selecció. En aquest cas és un duo popularíssim, un dels duos, si no és que més popular de la música espanyola, que eren el duo Dinámico, de llegendària trajectòria, com no. Varen debutar en el 58, Manuel de la Calva, Ramon Arcusa. Difícil triar un tema, però mos han decantat amb aquesta, una de les seves primeres cançons i més populars. Estem a l'any 60 i aquest 15 anys tiene mi amor.

0: És na Juanita Ginart, l'amiga que també participa de Viva Veu cada setmana, a la qual rebem ara a continuació. Bon dia, Juanita, què tal? Com estàs?
1: Bones tardes, Miquel. Quina calorada que mos fava. Mare meva, no sé si aguantarem aquest estiu. És horrorós, això. No s'aguanta de cap preu. Però bé, ha d'haver un estiu, un hivern. Jo, si bé, m'encanta. Ara, l'estiu, no és que no puc, en la meva ànima. Bé, deixarem la calor i anirem cap a les cançons. Bé, en primer lloc, te vull saludar a tu, a la teva germana, a la Maria Nicolina Carbona, a la tia Maria d'Anna Carretó, a la Mari Paz i a les meves amigues. Ara te diré les cançons. O les cançons, no, els cantants. Albano i Romina Power. Il Volo i los techos americanos. Bé, també vull saludar demà Sant Joan, vull felicitar el meu nebot Joan, a la meva padrineta, que és Juanita, el cosí del vice, que és Juanito, i en general tots els Joan, Joanes i Juanites, que tinguem un bon dia i que no faci tanta de calor. Adeu i fins la setmana que ve. Passeu bona setmana a tots. Ai, no, la setmana que ve, aquesta setmana ja de bastant festa. Es colònies, en Sant Pere. Que tinguin unes bones festes i salut. Ai, Miquel, que ha fet un descull molt gros. He saludat a tots. A Joan, a les Juanites de la família i he deixat el meu estimat germà. Perdona, germà meu. Te felicito que demà passis un dia molt bo, en salut i amb alegria, i molts anys, i salut per tots. Adeu.
0: Moltes gràcies, Juanita. Gràcies. Molts anys per tu també en retràs i molts anys ha quedat clar a tots els Joans i Joanes que han passat aquesta festa, aquesta setmana, i també molts anys en esperes, paus, que també fan la festa el proper dia 29 i molts anys en Escolònies per les seves festes patronals. Queda dit. D'acord, Juanita? Moltíssimes gràcies. Bueno, i de començarem amb un d'aquests tres noms que mos has dit i ho fem amb un dels dos artistes o trios o duos que han estat demanat per dues persones. Nebel Ginard també s'ha recordat de Los Tres Sudamericanos i després, més endavant, Bel, te dedicarem també una cançó d'aquest grup, d'aquest trio. Ara va per na Juanita en principi, naturalment va per tots, però na Juanita també els ha anomenat, si han de dir que Los Tres Sudamericanos eren aquest trio de Paraguai format en el 59, Alma María Baez, en Johnny Torales i en Casto Darío. Na Alma María Baez, que ens mos va deixar per desgràcia l'any passat, no l'any passat, no, aquest mateix any, el 31 de gener d'enguany a l'edat de 89 anys. Varen gravar infinitat de temes, hem elegit com a primera opció per escoltar-los en el dia d'avui, ja que els ha demanat na Juanita aquesta famosa Cartagenera que varen llançar l'any 1965.

Y ahora saludamos nuevamente en Juan Severiano desde Canarias. Buenos días, Juan, y felicidades. Él también ha fet festa esta semana. Y escoltarem precisamente els altres artistes que han estat demanats per dues persones. Per Emilio Cartagena, que més endavant, Emilio, te posarem el tema, però ara aquesta cançó va especialment dedicada per tu, per Juan, i per tots vosaltres, òbviament. I se tracta de Azúcar Moreno, aquest duo espanyol femení format per les germanes Encarna i Toñi Salazar, de Badajoz. Fan rock, balada, música llatina, rima amb blues, etc. Van debutar en el 83, i se van retirar el 2007 variades. Després van retornar per la sort dels seus fans. Són també germanes de Los Chunguitos. Anem amb Azúcar Moreno, la primera cançó que escoltarem en el dia d'avui d'aquest duo, que juntament amb els tres sud-americanos són els dos únics noms que surten repetits avui. I doncs escoltarem a ses Azúcar Moreno en la cançó que van representar a Televisió Espanyola i Espanya en el Festival d'Eurovisió de l'any 1990, que es va celebrar a Iugoslàvia. L'antiga Iugoslàvia, que ara és Croàcia, a Zagreb concretament, varen quedar a la posició número 5 amb una de les seves cançons exitoses. Va agradar molt aquest tema i vos puc assegurar que sona sempre a el que se denomina l'Euroclub a les diferents ciutats, allà on se celebra cada any el Festival d'Eurovisió, perquè ve comprovat en persona a molt de llocs. Azúcar Moreno, Bandido.

Gent que no ho sàpigues, la manera de participar en aquest programa del dissabte a la ràdio és via Facebook, pàgina de Miquel Mestre Ginard, per un missatge privat, si és possible, o si no, directament en el muro d'aquesta xarxa social. Podeu enviar fins a 3 cançons per persona, amb una participau, 2 millor i 3 es estopen, no podeu superar aquesta xifra. Això sí, les mou de fer arribar, per favor, abans de dimecres. També, si voleu, podeu enviar els vostres personals missatges d'àudio i així la gent vos escolta. Per la gent d'Artà, que no tingui Facebook, que no vulgui enviar àudio i me vegi pel carrer, per lo que sigui, que no pugui participar, basta que me digui: Miquel, jo t'escolt, me cercaràs una cançó, vos cercarem una cançó, o si la sabeu la mateix, del tema que aquesta setmana ocupa. D'acord? Moltes gràcies.

I ara, Mitzvot, volia anunciar que la setmana que ve serà el darrer programa de participació abans de les vacances d'estiu. Sí, sí, sí, m'on anirem a descansar. Jo hi seré, toquen fusta, cada setmana en programes una miqueta més curtet, però amb bona música per acompanyar-vos al llarg dels mesos de juliol i agost. I com és habitual, retornem després de la fira, que és el setembre. D'acord? D'acord?

I ara volem saludar en Pep, que també participa aquesta setmana des de Palma. Bon dia, Pep, com estàs? I fins ara no t'havien nomenat. En Pep també m'haurà dit els seus corresponents, duos i trios, i començarem amb aquest darrers, amb un trio català que estava format per n'Alicia Granados, nascuda a Manresa, que va tenir una etapa infantil en solitari, que va guanyar fins i tot el Festival de Benidorm ben joveneta, l'any 66, amb una cançó que se deia Nocturno. Després va cantar en solitari i després se va retirar, però varen formar en el 70 aquesta formació que no ve dir, que se deien Alicia i Nubes Grises, i que varen tenir molt d'èxit a dins la discografia espanyola, juntament amb en Jaime Martín i en Antonio Bernal de Barcelona. Posarem un tema que és una de les cançons més exitoses d'aquesta formació que en dedica després n'Alicia. Un parell d'any després va deixar el grup i se va dedicar a estudiar medicina, i avui en dia és una reconeguda doctora, neumòloga. Anem però amb aquest èxit que volem posar per en Pep i per tots vosaltres, Alicia i Nubes Grises, una cançó molt sensual, Hombre y Mujer.

El segon nom artístic, en aquest cas un duo, com us ha demanat en Miquel Campaner, des de Sant Enllaça, bon dia una altra vegada, Miquel. Les han posat poquíssim en aquest programa del dissabtes a la ràdio, on perquè van gravar poquet discs i se trata d'un duo que se deia Duo Ryan i que estava format en els mitjans anys 60 per Barry Safferson, que és el nom artístic de Barry Ryan, un artista que en solitari va tenir grans èxits. La més recordada cançó d'ell és aquella famosa Eloise, que va ser número 1 molt de països i que després, molt d'any després, va gravar Tino Casal. Suposo que vos record. Per cert, en Barry Ryan mos va deixar en el 2021 l'edat de 72 anys. Però ell va començar amb el seu germà Paul i se deien Duo Ryan, que el germà és el compositor, un talentós compositor, i van tenir un parell d'èxits des de la dècada dels 60, primer 60, fins que després, en el 68, en Paul se va dedicar a cantar ja en solitari. Ell havien debutat en el 64. Posarem un tema per en Miquel, en aquest cas, que se titula Keep It Out of Sight, que pot traduir-se com a Manteniu fora de la vista. Ells són Paul i Barry Ryan, Duo Ryan.

Era la música del duo Ryan i, evidentment, la persona que se va dedicar a cantar en solitari era en Barry, no en Paul, com he dit, però Rob Barry, Ryan, que va tenir un grapat d'èxits després de deixar la formació. No sé què...

eren el duo Ryan Paul i Barry Ryan. I doncs, si eren germans, ara tenim un altre duo que també són germans, en aquest cas formats per un jove i una lota, i que se diuen Pimpinela, conegudíssims artistes argentins format pels germans Lucía i Joaquín Galán. Varen debutar en el 81 i fan pop, balada, ranxera, pop-rock, fins i tot flamenc. Pimpinela estan aquí perquè en Magdalena Gili, vol dir una altra vegada, Magdalena s'ha recordat d'ells i els ha triats per aquest espai. Tema del 84 que he elegit, és una de les seves cançons més famoses, perquè en dedica Pimpinela actuaven com si fos parella, que se barallava damunt dels escenaris, se reconciliaven, no com a germans, sempre hi havia aquesta condició, feien com una espècie de performance damunt dels escenaris de bregues, de bromes. Olvídame i pega la vuelta que varen composar el propi Pimpinela, estem en el 84.

Seguim avançant en aquest programa de duos i de trios i ho fem amb un altre duo. Després he de comptar a veure qui és qui ha guanyat en aquesta selecció vostra. Ara volen tornar a saludar en Fernando Broncano. Com està, Fernando? Perquè en Fernando ha demanat aquest duo, famosíssim duo espanyol, que se diuen Amaral. Na Eva Amaral i en Juan Aguirre. De Saragossa fan folk, rock, rock, por rock, rock alternatiu. Varen debutar en el 92, han tingut un bon grapat de números 1 a la història de la música espanyola. I aquesta que escoltarem és una de les seves cançons més populars que jo he elegit. Va ser número 1 en el 2005, del 6 d'agost fins al 27 d'agost. I el títol no podria ser més indicat, Días de Verano.

Bon dia, bon dia, bon dia. Si acabeu de posar aquesta emissora, vos direm que és Ràdio Artà i que, clar, que sí, estava escoltant el programa dissabtes a la ràdio, aquest veterà programa de música, musical monogràfic, que fa 39 anys que surt per aquesta emissora, gràcies a vosaltres. Avui l'espai està tractant dels temes duos o trios de la música.

El darrer tema que ens ha acompanyat en aquest programa d'avui del duos i del trio era una banda britànica que se deien Eurythmics. Eren un duo de synth-pop format per Nanny Lennox, que era la cantant, i David A. Stewart, que era el compositor. Varen estar actius del 80 al 90, se varen retirar 9 anys, varen tornar a seguir en diferents entrades. Nanny Lennox canta en solitari, molt popular. Formats a Londres, Inglaterra, tema del 83, Sweet Dreams, una targeta de presentació d'aquesta banda que feien synth-pop o dance-rock i que se titulava Sweet Dreams, com he dit abans, i que havia demanat na Maria Mestre. Bon dia, Maria, com estàs? Era la seva segona opció, Eurythmics, amb aquests dolços somnis. Seguim, on anem ara? En Nandi, segona cançó que ha demanat Nandi. Bon dia, segona cançó, no, segon grup. I hem de dir que és aquesta formació d'Euskaldun que varen a ser Gatibu, aquest grup de rock format a Guernica en 2000 i retirats en el 2025. Tot i que varen començar a ser en 4, per la mort de Miquel Caballero se varen quedar ja en trio, que són els que sempre donaven la cara damunt dels escenaris i que surten a les seves biografies. Són com a trio, tot i que els acompanyen altres músics damunt en les seves actuacions. Són Nàlex Sarduy, Aymar Arejita i Gaizka Salazar. El tema va sortir l'any 2014, la cançó que hem triat nosaltres, Euritan Dansan Gatibu.

I ara, Mitzvot, volia anunciar que la setmana que ve serà el darrer programa de participació abans de les vacances d'estiu. Sí, sí, sí, m'on anirem a descansar. Jo hi seré, toca amb fusta, cada setmana en programes una miqueta més curtet, però amb bona música per acompanyar-vos al llarg dels mesos de juliol i agost. I com és habitual, retornem després de la fira, que és el setembre. D'acord?

El proper programa, que serà, com us he dit abans, la despedida abans de les vacances, el vos deixaré fàcil, senzill, en tots aquests conceptes que els han fet individuals, però ara els ajuntarem a tots. Atenció. Títol de cançons que continguin la paraula platja, arena, calor, estiu, vacances o sol. És super senzill.

0: El segon nom que ha suggerit en Juanita Ginart, bon dia una altra vegada, Juanita, mos du Capitalia, mos trobam amb un altre duo que a part de ser duo artístic eren matrimoni i són Albano Romina Power. Aquest duo italià de pop romàntic format en el 75 per n'Albano Carrisi i na Romina Francesca Power, d'origen dels Estats Units, filla del actor, mític actor Tyrone Power. Van estar actius del 75 al 99, després diferents problemes personals, la desaparició de la seva filla, se varen separar, però varen retornar en el 2013 i ara actuen de tant en tant. Van representar Itàlia en el Festival d'Eurovisió dues vegades, en el 76 i en el 85. La cançó, però, que han triat per aquest programa és una de les seves més exitoses aquí a Espanya, estem en el 82, Felicidad, que va ser número 1 durant una setmana aquí, en el nostre país, concretament, en el mes d'agost, del 14 al 21 d'agost, número 1 Espanya, Felicidad, d'Albano Romina Power.
1: Felicidad es un viaje lejano.

Tornem a Sabadell, allà viu en Javier Valenzuela. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? En Javi mos ha demanat la música disco de Silver Convention, un grup de música disco alemana format a l'any 70 a Múnich i que originalment se deien Silver Bear Convention, després se van quedar en Silver Convention. Eren Linda Thompson, Penny McLean i Ramona Wolf. De Penny McLean després se va dedicar a cantar a solitari, en solitari. Van tenir bons èxits, van debutar en Save Me i després van seguir amb un número 1 als Estats Units, Fly Robin Fly, que va ser número 1 l'any 1975, durant 3 setmanes en aquell mercat tan difícil i que les va valer per guanyar el Premi Grammy a la millor cançó. Fly Robin Fly, que serà la cançó que escoltarem. En el 77, curiosament, va representar Alemanya en el Festival d'Eurovisió, però no varen passar de la posició número 8 amb un tema que se titulava Telegram. Silver Convention.

Tornant a saludar a Margalida Sobrera. Què tal? Com estàs, Margalida? El seu segon nom d'aquest llistat de trios o duos està ara de la mà o de la música de The Police, una banda britànica de rock formats a Londres en el 77 que feia new wave, post-rock, reggae rock, up punk. Eren Andy Summers, Stewart Copeland i Sting. Aquest grup va tenir un gran èxit amb aquesta cançó que va ser ni més ni manca el número 1 als Estats Units durant 8 setmanes. Estem en el 83. És la cançó que nosaltres hem triat, Every Breath You Take, Cada vegada que respires, i hem de dir que aquesta cançó també va ser número 1 a Espanya aquest any 83 durant una setmana a partir del 13 d'agost. La cançó, a més, va guanyar el Grammy de l'edició de l'any 84 com a la millor cançó de l'any, i The Police va guanyar el premi de la millor interpretació pop d'un duo o grup també aquest any. Anem en The Police.

Les hem escoltat ja fa una estona, se trata de ses Azúcar Moreno, però han decidit posar-los dues vegades, al igual que los tres sud-americanos que vendran d'aquí una estona, perquè han estat demanat per diferents amics i avui les volem escoltar doble. En aquest cas, ses germanes Salazar, n'Encarna i n'Toni Salazar, que ja hem escoltat amb aquell tema eurovisiu Bandido del 90, votarem ara 6 anys, i morirem amb aquest tema que ha demanat n'Emilio Cartagena des d'ells. Bon dia una altra vegada, Emilio, com estàs? N'Emilio ha demanat la presència d'Azúcar Moreno. Nosaltres hem triat aquesta cançó que pertany a l'àlbum Esclava de tu piel del 96 amb una bona filosofia que vos recoman. Solo se vive una vez.

I el que vos havia dit abans, ara escoltarem la segona cançó de Los Tres Sudamericanos, que és l'altre nom de duos o trios que han estat demanat per dues persones. En aquest cas, per en Abel Ginart, vol dir una altra vegada Abel, recordarem en Castro Darío, en Johnny Torales i en Alma Maria Baeskens, la cantant que mos va deixar enguany mateix en el mes de gener. Van estar fincat a Espanya des de primer 60, van gravar infinitat de temes, infinitat de discs a la Casa Belter, fent versions d'èxit d'altres artistes i propis. Los Tres Sudamericanos, que venien de Paraguai, concretament d'Asunción, fan un segon tema en aquest espai en el dia d'avui, que jo he triat, és del 67, i que se titula Pulpa de Tamarindo.

per al darrer programa abans de les vacances, que serà la setmana que ve, atenció, podeu agafar infinitat de paraules que serviran per aquest espai. Atenció, platja, arena, calor, sol, vacances, estiu, festes, begudes refrescants, tabaioles, etc. D'acord? Vacances, i en aquest cas, com que estem a una illa a Mallorca, les farem plageres.

Segon nom elegit per Maria Luisa Fernández. Buenos días, Maria Luisa. És aquest altre duo espanyol, un duo mixte format a Madrid l'any 1990. Bé, en el 89 ja varen començar a actuar, però la fitxa posa del 90 eren Cristina del Valle i Alberto Comesana. Encara ara actuen fent un tipus de música pop i també el que se denomina fusió, world music. El tema que en triava sortint en el 92, el títol Estoy por ti. I sembla que no he dit lo principal, el nom d'aquest duo, Amistades Peligrosas. Curiós nom.

El segon nom que ha suggerit en Pep des de Palma, vol dir una altra vegada, Pep, mos du novament a Gran Bretanya o Regne Unit, a Leeds, concretament d'allà són Christie, aquest trio formats per Jeff Christie, Vic Elmes i Mike Blakey. Varen debutar l'any 65 i van estar fins al 76. Després se varen retirar 14 anys i actualment tornen a estar en actiu des del 90 fent pop, rock, soft rock, blues rock, etc. Aquesta cançó va ser un èxit internacional, la seva primera d'èxit internacional sortida en el 70. Aquí a Espanya també va ser número 1 el 7 del 7 de novembre d'aquest 70. És la famosíssima Yellow River.

Vos volia tornar a repetir, amics, que la setmana que ve serà el darrer programa de participació vostre abans de les vacances. M'ho anirem 2 mesos de vacances, aquests 2 mesos d'estiu, però no us deixaré. Jo tindré programa cada setmana, confio que les escolteu. Intentaré que sigui divertit amb molt de temes. Fins i tot faré monografies curtetes i posaré temes diversos i temes com els que posam avui en dia. Això sí, vosaltres descansareu. Retornarem, si deu val, el primer dissabte després de la fira, que és el segon diumenge de setembre.

0: Mos han saludat les Bàcara, la nova formació, però hem de dir que les Bàcara originals eren na Maite Mateos, que hem escoltat, juntament però na Maria Mendiola, ja desapareguda. Les va descobrir un productor alemany a Canàries mentre actuaven de ballarines per un programa de televisió espanyola i les va contratar i les va llançar des d'Alemanya, des d'Hamburgo, i van tenir uns èxits internacionals amb aquell tema Yes Sir I Can Boogie o Sorry I Am Lady. Aquest tema o aquest duo espanyol estan aquí perquè els ha demanat com a seu tercer nom en Javier Valenzuela. Que tinguis un gran cap de setmana, Javier. Anem amb una de les seves cançons més exitoses de Bàcara, que per cert també van representar curiosament a Luxemburg en el Festival d'Eurovisió de l'any 78 i van competir contra el seu compatriota espanyol, en José Vélez, que cantava Bailemos un vals.
1: Ui, here comes that man.

Vos torno a repetir el tema de la setmana que ve, un tema completament obert, volem dedicar l'espai a les vacances, com que estem a Mallorca, volem triar les platges com a lloc més convenient. Atenció, títol de cançons que continguin aquestes paraules, qualsevol. Platja, arena, calor, estiu, vacances, sol, tabela, refreds, xiringuitos i també festes, perquè en aquest mesos de juliol i agost és quan hi ha totes les típiques festes i verbenes. També la paraula verbena, si voleu incloure, d'acord? Molt senzill, és el darrer programa abans de les nostres vacances.

I no podien fallar aquest programa de duos o de trios, aquest que acabem d'escoltar, aquest celebèrrim Trio Los Panchos, que també se coneixien així com a Trio Los Panchos, els seus comensos, format pel mexicà Chucho Navarro i Alfredo Gil, i el portorriqueño Hernando Avilés, a l'any 44 es van formar ni més ni manco que a Nova York. Han tingut infinitat de canvis, han desaparegut els seus membres originals, però han seguit cantant boleros.

El trio Los Panchos a Los Panchos havien estat suggerit per en Bernat Dito com a tercer nom. Bon dia una altra vegada, bon cap de setmana, Bernat. I han estat aquí fent aquest tema que va composar en Xucho Navarro, una de les seves celebèrrimes cançons, Lo Dudo. Continuem, on anem ara amb un canvi radical d'estil. Saludem a Maria Mestre. Bon dia una altra vegada, Maria, que tinguis bon cap de setmana. Na Maria mos ha suggerit per aquest espai a un trio, una banda de rock dels Estats Units, formats a l'any 1987, que feien grunge, rock alternatiu o punk rock, que se deien Nirvana. Eren en Kurt Cobain, Chris Novoselic i Dave Grohl. En Kurt Cobain, el cantant, va morir jovencíssim, a l'edat de 27 anys, en el 94, per suïcidi, se va pegar un tret. Anem amb una de les cançons més exitoses d'aquesta formació, que va tenir una activitat relativament curta degut a tots aquests problemes anímics. Van estar de 87 al 94 perquè era en Kurt Cobain era una persona molt introvertida i tenia molt de problemes mentals o el manco de poder superar moltes coses de la vida que no li anaven bé. El tema se titula Smell Like Teen Spirit, que se tradueix com a falo a esperit adolescent. Aquesta és una cançó que va sortir l'any 1991 i que aquí a Espanya va ser número 1 en el 92 ja, concretament durant una setmana, i també va ser aquest tema número 1 un any més tard, el 4 d'abril. Smell Like Teen Spirit, el son Nirvana. I vull demanar disculpes perquè tenim una calorassa, sort que estem gravant això, que jo crec que mos fondrem, i això em dificulta molt es pensar en claretat.

El tercer nom que has suggerit de Margalida Sureda, que tinguis un gran cap de setmana, Margalida, és aquest trio format pel germà Jeep, que eren en Barry, Robin i Maureen Jeep, aquests artistes que feien aquell famós falsete, disco rock, pop rock, barroc, bandes sonores, pop psicodèlic, del 58 al 2003, 2009, 2012. Aquesta formació va tenir un grandíssim èxit en el 77 amb aquella famosa pel·lícula de John Travolta, Saturday Night Fever, on hi havia una banda sonora espectacular. Per cert, la cançó Stayin' Alive va ser número 1 a Espanya en el 78 i aquest mateix 78 va ser número 1 aquest tema que jo he elegit durant dues setmanes, del 29 de juliol fins al 12 d'agost, aquesta Night Fever que feia ballar perquè la febre discotequera la varen dur per tot el món, es vigís gràcies a aquesta pel·lícula, a la seva música i en John Travolta.

Hi ha d'haver un trio que ha demanat en Fernando Broncano com a tercer nom. Bon cap de setmana, Fernando. Un trio que és dels més exitosos que ha donat la música espanyola. Els popularíssims Mecano. Sí, sí, en Nacho i en José María Cano, juntament amb Nana Torroja, del 81 en el 92. Tecnopop, formaven part de la moguda madrileña, New Romantics, Simpop, New Wave, Pop Barroc, etc. Varen tenir infinitat de números 1. A l'hora de triar una cançó, ni siquiera sé quina he d'agafar, he triat aquesta, que és una bona història, Cruz de Navajas, que va sortir en el 86 a dins l'àlbum Entre el Cielo i el Suelo, però també va sortir en senzill i que va ser número 1 a Espanya també, una de les cançons que va ser número 1 a Espanya de Mecano aquest any, a partir del 8 de novembre.

I com vols dir fa una bona estona, tenim de tot aquest programa, han tingut infantil, han tingut pop, han tingut música disco, han tingut fins i tot techno, però ara jo crec que podem recordar la música humorística de tres germanes que tot i que semblen eren un trio còmic, que de fet és així, eren grans professionals perquè acompanyaven molt de cantants com a coristes, i se tracta de les Supremes de Móstoles, aquest grup format per na Maria Luisa, per na Susana i per na Maria Victoria Estevez de Móstoles. Les Supremes de Móstoles varen debutar en el 73 dins el món de la música, però varen intentar representar Espanya en el Festival d'Eurovisió de 2005 i se varen presentar amb aquest tema Eres un enfermo, que va estar a punt de guanyar. El que passa que varen guanyar les altres germanes andaluses Son de Sol, en aquest cas, i van anar amb Brujeria. Anem en el tema de les Supremes de Móstoles, que mos ha demanat, per cert, com a tercer nom, na Maria Luisa Fernández. Feliz fin de semana, Maria Luisa.

Tenim més germans en aquesta història musical d'avui del duos o del trios, en aquest cas en so duo Carpenters, que estava format per Richard i Karen Carpenter, formats a Los Angeles l'any 68, feien pop, soft rock, música contemporània i stylistic adult contemporani, volia dir. La cançó que he elegit és aquesta Top of the World del 73, damunt a la cima del món, que sonarà d'aquí breus instants, però abans tenc que dir que Carpenters varen tenir molt d'èxits als Estats Units i també internacionals. Na Karen va morir jovencíssima a l'edat de 32 anys d'anorèxia nerviosa. Tenia una veu espectacular, m'encantaven, per cert. Els Carpenters estan aquí perquè han estat suggerit per en Pep des de Ciutat com a tercer nom. Bon cap de setmana, Pep. Les escoltam.

Vos torno a repetir el tema de la setmana que ve, un tema completament obert, volen dedicar l'espai a les vacances, i com que estem a Mallorca, volen triar les platges com a lloc més convenient. Atenció, títol de cançons que continguin aquestes paraules, qualsevol. Platja, arena, calor, estiu, vacances, sol, tabela, refreds, xiringuitos, i també festes, perquè en aquest mes de juliol-agost és quan hi ha totes les típiques festes. I verbenes, també la paraula verbena, si voleu incloure, d'acord? Molt senzill, és el darrer programa abans de les nostres vacances.

Esther Senon, com us ha dit en Miquel Campaner, des de ses enllaça, molt bon cap de setmana, Miquel. Mos du l'any 1969, perquè la cançó més popular d'ells i l'hem elegida per representar el seu nom, són Zager i Evans, que va ser aquest duo de música rock de Lincoln a Nebraska de final dels 60 i primers 70. Eren en Danny Zager i en Rick Evans, i que varen tenir aquesta cançó In the Year 2525 en l'any 2525, que on cantaven el que seria el futur en aquests anys, que ja no en falten tants, quasi, però que també varen gravar el castellà, per cert, Los Beta Mallorquins, amb un altre nom, en l'any 2033, el varen titular els més proper. Anem en el tema del 69, que va ser número a mig món, a Espanya inclosa, concretament, durant dues setmanes, de l'1 al 15 de novembre, Zager i Evans.

Tornant a saludar a Magdalena Gili. Magdalena, que tinguis un gran cap de setmana. I la Magdalena mos ha triat un duo, un altre duo de germans, un duo de germans de Madrid, popularíssims, que se diuen Pecos, que estava format per Francisco Javier Herrero Pozo i en Pedro José Herrero Pozo. Escoltarem la cançó que va significar el seu debut. Estem en el 78, es titula Esperanzas, que ni més ni manco varen estar 4 setmanes en número 1 des del 16 de setembre al 7 d'octubre aquí a Espanya. Hem de dir que després Pecos varen ser produïts per Juan Pardo i se varen fartar de tenir èxit i, sobretot, a revitalitzar el que se denominava ses fans, perquè varen tenir infinitat de seguidores. A més, sortien a tots aquells mítics programes d'aplausos un dissabte sí i un altre també. Pecos, any 78, Esperanzas.

El tercer duo que ha demanat Nandi, en aquest cas actuen en solitari, però també actuen conjuntament i fins i tot han gravat un àlbum. I se tracta de la cantant catalana Magali Sare i el guitarrista mallorquí de Manacor concretament i compositor, però afincat a Barcelona, que li diuen Sebastià Gris. Hem elegit un tema per aquests dos artistes que dins aquesta representació de la música catalana, que hem de dir, per cert, que en Magali Sare també és professora de música del Conservatori Superior de Música del Liceu. Anem amb un tema d'aquest duo en aquest espai del dissabtes a la ràdio, que estem ja a la recta final, un espai que segurament me dóna la sensació de que serà una miqueta més llarg de lo habitual i que estem molt acalorats a un estiu terrible que ha començat de manera molt, molt forta. Anem amb el tema A Boy and a Girl, que es pertany en el seu àlbum d'aquest mateix nom.

Tornant a saludar a Juanita Ginar, que tinguis un gran cap de setmana, Juanita. Tercer nom per tu, curiós, Juanita m'ho ha dit dos d'Itàlia i els tres sud-americanos de Paraguai, ara m'ho he tornat per tant a Itàlia, ja hem escoltat en Albano i en Romina, ara venen Il Volo, un grup italià de crossover clàssics o pop lliri formats en el 2009, que són en Gianluca Ginop, Ignacio Brochetto i Piero Barone. Varen cantar el festival d'Eurovisió en el 2015, després d'haver guanyat el festival de San Remo a Itàlia, van representar Itàlia en aquest festival de 2015, amb aquesta cançó que escoltarem i que varen quedar a la posició número 3, Grande Amore, Il Volo, grans veus. Chiudo gli occhi e penso a lei.

I completant la llista d'en Bel Ginart, molt bon cap de setmana, Bel, amb en Juan i Júnior. En Juan era en Juan Pardo, que havia deixat els Brincos, i en Júnior era en Antonio Morales, que també havia deixat els Brincos, i varen formar aquest duo en el 67. Només van gravat un àlbum, però amb gran cançons, amb elegit aquesta del 68, que és una de les seves cançons i d'un dels títols més representatius de la parella andorinha.

I acabarem aquest programa d'avui en la tercera sugerència d'en Juan Severiano des de Canàries. Feliz fin de semana, Juan. I ho farem amb un duo suec que se deien Rotset. Originaris de Halmstad, feien post-rock i soft-rock. Varen estar de 86 fins al 2019. En el 2019 varen deixar la formació, per desgràcia, perquè la seva cantant, Mari Friedrichson, va morir a l'edat de 61 anys d'un tumor cerebral. Aquesta formació estava en els seus començos per Per Jesse i na Mari Friedrichson. Ara, per cert, ara segueixen actuant amb una nova cantant, que és a dir, la cantant sueca Lena Philipsson, que ha format part ara d'aquesta formació. Anem però amb un tema que aquest grup ha tenit bastant d'èxit europeus. Han triat aquesta cançó, It Must Have Been Love, Deve Ser Amor, que va sortir a una exitosa pel·lícula de Julia Roberts i en Richard Gere, aquella Pretty Woman.

I fins aquí, amics, aquest programa d'avui que han dedicat en els duos i en els trios. Jo crec que ha estat un programa ben completet. Tinc que demanar disculpes perquè en els darrers moments he tingut com una espècie de sensació de calor massa forta que no me permetia seguir avançant d'aquest cop de calor que són perillosos perquè fa un temps terrible, mare meva. L'ho dit, que passeu un gran cap de setmana, protegiu-vos del sol, no sortigueu a les hores punta, si pot ser, especialment si ja sou majoret com un mateix. Gràcies a tots per col·laborar, gràcies a tots per escoltar, salutacions de Miquel Mestre Ginard, fins la setmana que ve, si Déu vol, adeu. Oh,

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: 这里扮演，我得来这里扮演，我得来这里扮演。
1: 然后再。

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

De matinada han trucat, són el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de tot.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Nostalgia Airlines Souvenir.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Sunset.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Gracias.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: continuació escoltareu una remissió.
1: Benvinguts oients de Rondalles Viatgeres. Som Nestel Font i vos acompanyaré a viatjar arreu del món amb una mirada de turisme més responsable.
2: Jo som na Maria del Mallado i posarem al mapa les paraules, les històries i tot allò que no surt a les guies. Començam!
3: Amb ganes de viatjar.
4: Molt bona tarda a tothom, moltes gràcies per venir. Estem molt contents avui de fer un programa en directe aquí en aquesta terrassa tan agradable del teatre. Avui anem a començar un viatge i a finalitzar-lo també. Anem a finalitzar un viatge que ha durat 2 anys, 2 temporades. Estem supercontentes de poder haver arribat a aquest final i tenim moltes ganes de començar un tercer, però necessitem un descans aquest estiu, amb la qual cosa és un plaer poder-ho fer aquí al nostre poble. I en primer lloc,

0: Demà per ser-hi sempre. I a tots els que ens acompanyeu avui. L'Ajuntament d'Artà ens ha preparat un petit refrigeri, vull dir que si al llarg del programa voleu venir aquí a menjar, en Andrea ho prepararà i podeu anar menjant, no cal esperar al final. D'acord? Tot teu, home.
1: Vinga, va, començam. Bueno, idò, com bé diu Nestel, són dues temporades que hem visitat molt de països arreu del món. Hem descobert noves cultures, nous paisatges, noves maneres de veure el món, però al final hem arribat a una conclusió molt senzilla, que allò que ens separa és visible i allò que ens uneix és invisible. I precisament avui volem parlar d'aquest fil invisible, d'aquest fil que uneix pobles, persones, cultures i generacions. Així que començarem amb una primera cançó.
0: Sí, hem convidat amb en Lluís Gili, que en Lluís és una persona molt estimada al poble, amic nostre, cantautor, director de Nacaragol, una persona molt involucrada en totes les polítiques culturals de Llevant, i li vàrem demanar si podia venir a cantar-nos una cançó d'ell pròpia, i ens ha escollit una cançó molt bonica que va sobre la llibertat. És una cançó que parla de l'amistat, de les aventures compartides, i de gaudir del camí sense preocupar-nos una mica del destí, que sempre és una mica el que nosaltres anem lluitant i que l'any passat aquí ja vàrem recitar Itaca, que també va d'això. El tema està ple d'optimisme i ens anima a viure amb llibertat i a no perdre mai el somriure. Endavant, Lluís.
2: Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Se sent, no? Sí, això no sí, se sent de fora. Aquesta cançó xerra d'això, de prendre un viatge que tots hauríem de prendre a qualque moment de la nostra vida. No importa qui, no importa on, no importa quan. La qüestió és cercar la llibertat. Cadascú té la seva llibertat personal.

0: Gràcies.
1: Moltes gràcies, Lluís. Doncs anem a seguir amb una mica de literatura. Com tots sabeu, aquest any celebrem el centenari del naixement de Blai Bonet, un dels grans escriptors de Mallorca i un poeta universal. És un home que va convertir la paraula en una manera de viatjar. I aquest senyor no només viatjava, sinó que imaginava. Després hem trobat un poemari molt adient per al dia d'avui, que es diu Nova York, i ell no va estar mai a Nova York, curiosament. Després, en Lou Reed, que és el músic famós que tots coneixeu, va definir la seva obra com extraordinària, i en un moment que ell estava a Nova York, recitant amb una traducció en anglès aquest poemari de Nova York, li varen demanar quan va estar ell aquí, en quin moment, i clar, els mallorquins que eren allà van dir, tu

0: tu perquè no hi havia anat mai. Amb la qual és extraordinari que un poeta nostre pugui anar a Nova York i que figures tan destacades puguin recitar-lo en anglès, els hi pugui agradar tant. Fins i tot en Lou Reed, quan el trucaven per telèfon, ell tenia un contestador automàtic que era ell recitant en Blai Bonet en anglès, que em va semblar una cosa supercuriosa. Després d'aquest poemari hem convidat Natxís Catous del Club de Lectura perquè ens pugui venir a recitar un poema. El poema que ens recitarà serà Lloc iniciàtic. Vull dir que xisca, tot teu.
1: Lloc iniciàtic. Hi havia necessitat de donar la volta a les coses. Si continuaven el seu camí de vegetacions i d'exsudacions gomoses que el tenien covat sota les ales d'una lloca didàctica, la vida, la seva jove, corria pena de la vida. No feia res més que veure passar els dies com un rest de murtre que va d'un pal a un altre pal. Pula era el nom de la possessió i de les cases que ell havia a les terres de turons i saragalls que hi ha entre el Puig de Randa i Montuïri. No sóc un àngel, no sóc un home. Ho pogué dir davant la llarga façana alta, color de crosta de pa, amb dues fileres de finestres talment boques de forn, emblanquinades de fresc, en calç, mesclada amb una grapadeta de sofre, perquè el marès fos semblança de pa d'o posat al temps. Per res del món preguntaria res a qui me digués que ho sap tot. El lladoner, davant el portal redó, tenia l'ombra llarga i arredonida com el núvol d'en Jordà, que et senyal de ploure quan s'aixanca damunt Cabrera. Es m'esté transcendir el núvol del propi pensament, es m'esté preparar l'entrada a l'estat de gràcia, perquè el futur no existeix. Existeixen les llibertats. I enfront, una mica de biaix dels bosquets d'alzines, clapes clares de pinarets de pula, Randa era la blavor de la pedra alta en coves on el misteri hi era real i sensible, però amb mates de mollera roquera, picardies de menuda i mil·lenària florida guerrillera, roserets de fulla menuda que fan la rosa mallorquina de quatre fulles color d'os de sípia. De les ombres blavoses, esclarissades, estant, Randa era un temple sense església que engolia i prenia els esperits de que miràs fit a fit amb les mans plegades per les acopades ales de la pietat. Els pins, les mates, les alzines tenien la verdor i feien olor del segle d'enguany, de la veritat sense remei, d'organització per combatre la virtut. Les roques, però, les escletxes en la ruda que enguaita ferrada en un dit de terra que s'hi ha escolat en l'aigua del ploure, el lloc blanquinós de les covasses com paladars de calç viva, els afuats i amagadissos conills de vermell ull com els crítics. Tot, tot era el mantell natural, premeditat amb acoloriment de les races de vegetacions que tapaven i arrasaraven el lloc, dels llocs on els enflorits realitzaven les dues diades de l'encetament, en les quals una gernació d'estols i de plecs eren vinguts a peu, carregats amb farcellets de roba de quadratí i serrietes, en les quals duien pa i coses, per fer aquella iniciació que començava a Randa, segon replà el paladar de Gràcia, tercer centenorat, on les dones restaven fora, com els coloms i els testicles, perquè el mal està en el rebre. Mentre els homes de jovent entraven cap endins com un jacint que no té fi baixa la terra per tal de l'endemà, a cura, tastar el fet de ser anterior o posterior i sabre la introducció d'un futur en l'acte lliure de l'amor. Santanyí, Cala Figuera, abril de 1988, març de 1990.
0: Moltes gràcies, Xisca. Ara anem a continuar amb una lectura que es diu, que també és de viatges, que es diu Cap a la fi del món, d'en Carles Algué. És una novel·la que parla de l'instint de supervivència i de tirar endavant quan tot es capgira, que és molt el tema que estem tocant molt aquí, avui.
1: I d'avui llegiré un parell de capítols, dos, s'ha curtat. Això passa un 24 d'abril a Torres del Paine, Xile, a 880 quilòmetres d'Ushuaia. El seu objectiu era arribar a Ushuaia des de Buenos Aires. El dia és un recorregut impressionant, crec que de 6.000 quilòmetres aproximadament. I aquest capítol diu: camina. No havia estat mai tan cansat ni fet pols com ara. Em costa fins i tot escriure. Sense cap mena de dubte he subestimat la ruta o m'he sobrevalorat. Segons el meu pla, avui havia de dormir en un campament que era a unes 5 hores de l'entrada del parc, però quan ja n'havien passat més de 10, l'àrea d'acampada encara no havia aparegut per enlloc. Així que he acabat plantant la tenda com he pogut al mig del bosc. Ara mateix no tinc ni idea d'on em trobo, però calculo que de que haver caminat uns 30 quilòmetres per un terreny muntanyós, ple de forts desnivells, en zones fangoses i d'altres plenes de roques. No ha parat de ploure en tot el dia, en ràfegues d'aigua i neu, i durant una estona el vent era tan intens que he hagut de pujar la muntanya a 4 grapes per no caure. Tot això amb el pes de la tenda, la roba d'abric, els estris de cuina i el menjar previst per 8 dies carregat a la motxilla. La pell dels meus bessons té un color blanquinós, però el pitjor de tot són aquestes botes de muntanya velles que em van donar, dures com una roca i pesants com un mort. Tinc els peus plens de butllofes i parts de la pell en carn viva. I per acabar-ho d'arreglar, fa una estona m'he pres un got de llet en pols per intentar recuperar forces, però l'he vomitat. No sé com se'm va ocórrer que fer el circuit sense era una bona idea. Hauria d'haver seguit el consell del Key. Encara li hauré de donar la raó i les nostres trobades resultaven ser un senyal. Per més bé que ens sentís ahir, no puc obviar que estic malalt. Què esperava? No sé què em penso que són que a vegades, si ja m'hauria costat fer aquesta ruta sense estar infectat. Com vaig poder ser tan estúpid? No entenc com ho faig per arribar a prendre tantes decisions equivocades. En què collons pensava? La veritat és que estic espantat. He estat revisant el mapa una vegada i una altra, del dret i del revés, per intentar entendre on he anat a petar. Temo que m'he desviat força del camí principal, ja que és impossible que a les hores que he caminat no hagi trobat el campament ni m'hagi creuat en ningú. Torres del Paine. Segona nit perdut. Excepte alguna àguila i un parell de guanacs llunyans, avui tampoc no m'he creuat ni una ànima. Aquest matí he decidit provar de tornar a l'entrada del parc. No em veia capaç de seguir 7 dies més en aquestes condicions i he pensat que seria més fàcil desfer el camí de tornada perquè almenys el paisatge ens sonaria, però estic començant a perdre la noció del meu entorn. Potser aquests són els símptomes previs a la mort. Estic perdut de veritat o és producte de la meva percepció? No sé quantes hores he estat caminant avui, ni tan sols sé si he aconseguit avançar gaire respecte a ahir.
2: He vomitat, m'he forçat a menjar i he tornat a vomitar. M'he plantejat fer una foguera. El fum es veuria de lluny, però tot està molt humit i fer foc està prohibit després de l'últim incendi que hi va haver al parc. A més, sincerament, no sé si vull que em trobi ningú. He arribat fins aquí tot sol i he de sortir-me'n tot sol. I si ho aconsegueixo, en comptes d'acabar Ushuaia, podria acabar les Torres del Paine. Podria anar tirant amb el menjar que tinc fins que se m'acabin les forces. No és la fi del món, però s'hi assembla bastant. En el final, arriba a Ushuaia, que és el seu destí, i amb un aprenentatge del seu viatge.
0: Exacte, això és una mica com el viatge d'Itaca, no? Que el més important sempre és el viatge, l'aprenentatge del camí, més que no passa el destí final.
2: Exacte.
0: Doncs xisca a tots, amb tots vosaltres, moltes gràcies. Doncs bé, ara continuarem amb una petita reflexió d'en Amà, que és molt interessant en el punt que estem ara.
3: Sí, bueno, moltes gràcies, Xisca, ha estat superinteressant i molt agradable. Sí, realment, bé, tot el que duim del programa fins aquí mos du fer una petita reflexió sobre la manera una mica que tenim de viatjar, no? Moltes vegades a través d'un llibre no importa haver estat en aquell lloc, sinó simplement amb un bon llibre que te transporta en tot aquest transcurs del viatge transformador i arribar a un lloc, a vegades sembla que inclús hi has estat, no? I se genera com aquesta espècie com de part emocional màgica que te connecta. Inclús a vegades, llegint un llibre que després has estat en aquell lloc, sembla que connectes molt millor en l'espai i ho disfrutes molt més, no? Nosaltres moltes vegades amb aquest programa també el que intentam és donar una visió també de viatjar d'una manera responsable, d'una manera connectant-nos amb el lloc que visitam, fomentar sobretot evitar, diríem, no? El turisme de masses, que ja creiem que ja n'hi ha prou i que de qualque manera aproximar-nos en el producte local, a la gent d'aquell lloc, en els mercats, a les tendes, a totes les persones que encara realitzen a través de artesania, vidre, totes aquestes qüestions crec que és molt interessant i moltes vegades a través de llibres també hi ha un aprenentatge molt bo per després agafar idees i quan som allà poder-ho disfrutar millor, no?
0: Exacte, tota la gent que... Sena, que no, ara. Tota la gent que ens dediquem una mica al turisme hem començat molts viatges a través d'un llibre, vull dir que els llibres són grans fonts d'inspiració de viatges i de fet moltes vegades com en Blai Bonet, que ha fet grans descripcions i no hi ha estat mai. I gent del propi país ho consideren una de les millors descripcions del seu paisatge i no ha estat mai en el territori, que és un tema curiós i que veus de la magnitud d'una persona quan sap escriure molt com pot arribar a definir un territori. Doncs bé, ara canviem totalment de registre, ens anirem a la música, un dels grans temes universals que uneix països, persones, llenguatges i durant molts anys hem tingut melodies, no? Hi ha melodies que estan cantades en una llengua que no és la nostra i ens emocionen. Hi ha cançons que ens fan recordar moments importants de la nostra vida, no? Que igual hem tingut una cançó i al cap de 20 anys te la tornen a posar i et transporten en aquell lloc, en aquell moment, i tornes a viure aquella experiència i t'emociones i dius, buah, feia 20 anys que no l'escoltava, quina meravella. Doncs és un altre fil invisible de connexió entre persones, no? La música. És un llenguatge universal que no necessita de diccionaris ni de fronteres i és un dels grans fils invisibles de la humanitat i que és molt necessari. Namaita, que avui està aquí sentada, molts dies ho dèiem, no? A vegades quan hi ha poesia sempre hi falta una mica de música per poder, i quan tenim un poema poder musicar aquest poema el portes molt més lluny, vull dir que aquests arts interdisciplinaris que els podem anar com avui, no? Que podem escoltar un recital, tenir música, ho fa molt més ple tot plegat. Doncs bé, durant dues temporades hem tingut la sort de conèixer persones arribades des de molts llocs. L'any passat vàrem tenir el plaer de fer Itàlia, avui tenim a tota la família italiana aquí sentada. La seva filla és na Chiara, el seu pare va arribar fa molts anys, de turista, es va enamorar d'una mallorquina, Ell va néixer a Nàpols, va viure gran part de la seva vida al nord d'Itàlia i tenen dues filles bilingües, no? Na Chiara, ja ens va venir a cantar l'any passat, és molt bona cantant, i l'hem convidada també aquest any a cantar amb nosaltres, la Laura Pausini, que entrarà una cançó que es diu Invenceno. Vull dir que endavant, endavant Chiara. Endavant.

0: mare
1: canta
0: meva.
1: Super bé.
0: Vaja, i tant.
1: Està moltes fitxada gràcies. Forever and ever. Sí. Tots els programes de rondalles.
0: Bueno, moltes gràcies, Chiara. Està preciosa aquesta cançó que has cantat, de veritat. Super guapi, super emocionant. O sigui que moltes gràcies. Bueno, aquesta història d'amor que ha contat Nestel, que cada programa que fem i que tractam un país diferent, pues, això és el resultat de totes aquestes històries que ens conten, no? Bé, ara començam el quadern de bitàcula, que sempre és una part del nostre programa. I avui ho farem una mica diferent, perquè aquí parlam sobre la història, la natura, però com que avui el tema és el fil invisible, no, les connexions que tenim entre els llocs que visitam i els països, anem a veure una mica sobre les històries, no, que uneixen a totes les persones que habitam aquest món, no? I durant aquestes dues temporades, com dèiem, hem viatjat per molt de països, però hi ha una cosa que sí que les dues que ens ha emocionat molt, i són totes aquestes històries que han passat de generació en generació, que ens han contat cada una de les persones que han participat en el programa, històries que han passat de pares a fills i de predins a nets, no? I que és més curiós és que moltes vegades comparteixen elements, canvien nom de personatges, canvien paisatges, personatges fantàstics de moltes d'aquestes històries, no? com historietes que ens conten tradicions i d'altres, no? Que comparteixen sobretot qüestions com la solidaritat, l'amistat, el coratge i la generositat, i que són qüestions que també ens duen a un ensenyament avui per avui, no? I precisament parlar d'aquest fil invisible, coneix les històries del món, avui ens acompanya també una de les veus que ha participat aquí a Rondalles Viatgeres, una lota que ha crescut en nosaltres en el programa rere programa i que avui ens farà una lectura d'un poema que ha escrit aquí la companya Nestel, el fil invisible. Així que, benvinguda una vegada més, endavant.
2: El fil invisible. Diuen que hi ha fils que no es veuen. Fils que uneixen les persones, els records, les paraules i els somnis. Com les ones de la mà, que parteixen d'una costa i arriben a una altra. Com els ocells que travessen continents. Com les històries que passen de boca en boca. Nosaltres també formem part d'aquest teixit invisible. D'un fil que uneix generacions, pobles i cultures. I mentre hi hagi algú disposat a contar una història i algú disposat a escoltar-la, el món continuarà estant unit. La mà no demana passaport, no sap de fronteres, no sap de banderes. La mateixa aigua que banya les costes de Mallorca arriba a Grècia, a Itàlia, a Turquia, a Egipte. La mateixa lluna reflecteix sobre totes les seves ribes. I potser la mà ens ensenya allò que sovint oblidem. Que abans de ser diferents, som humans. Que abans de ser llocs diferents, compartim el mateix horitzó. I que sempre hi ha un fil invisible que ens uneix.
1: Moltes gràcies, Maria.
0: Molt bé, gràcies.
1: Moltes Maria. Gràcies, Maria. Avui l'hem pogut sentir en directe. Sempre ens ha fet durant tota la temporada el recital inicial d'abans de començar el país que anem a visitar i sempre triem un autor local i ella molt amablement ens ho ha llegit superbé. A veure, les històries són una de les coses més antigues que tenim, no? Existien abans que els llibres, que internet, i les històries és el que ha fet que anessin passant de generació a generació, les rondalles, les experiències, els records, i això fa pensar en una cosa molt senzilla però molt important. Marc, per què tu creus que expliquem aquestes històries?
0: Bueno, jo crec que explicam aquestes històries perquè ens ajuden a entendre el món en el que vivim, no? I sobretot ara que estem en un món tan erràtic i tan irregular i en ocasions ens sembla una mica irreal el que vivim, amb, no? El que passa aquests sí. darrers anys. Així que a través d'aquest programa sí que crec que en el final compartim moltes històries de coneixement entre cultures, no? És a dir, cadascú aporta la realitat que ha viscut i que viu i en el final ens donem compte que hi ha moltes coses que compartim, sentiments, emocions, maneres de veure, encara que culturalment, evidentment, cadascú nascut en el seu país sí que té la seva identitat pròpia, però les preocupacions solen ser molt similars de tots. Un sigui per supervivència i altres per explorar nous territoris, però realment és un tema en comú, no?
1: És així, una mica les històries, tots recordem les històries que els nostres padrins ens van escoltar explicar de petits, no? I sempre n'hi ha una d'aquelles que se't queda i que quan et fas gran amb els anys la recordes, perquè dius, ai, aquella història, si sí, la meva padrina me la pogués tornar a escoltar, no? A repetir i la poguéssim tornar a compartir. I són històries que tenen un contingut que sempre hi ha algun missatge que se't queda, no? I tenen la capacitat d'acompanyar-nos durant tota la vida, a vegades. I tens aquells moments de... que et sents perdut i recordes aquella història que t'explicava la teva padrina i tornes a connectar i dius, la vaig a tornar a llegir, no? Tots tenim aquella historieta que ens amagada en un calaix que ens agrada de tant en tant recuperar-la i tornar una mica al sentit d'on som i cap on volem anar.
0: I tant, i tant. I recuperant també una mica totes les entrevistes que han fet al llarg de la temporada, aquest sentiment que tothom en el final recupera de la seva infantesa, no? Records, cadascun la seva situació personal, però records molt bons, no? D'olors, observacions, coses que han volgut compartir i que...
1: Que és una mica l'essència d'aquest programa, o sigui, no només anar a trobar i anar a fer un turisme i anar a fer la foto d'Instagram i posar-te allà super superficial i arribar i penjar aquelles fotos que tothom fa i fer llargues cues. No hauria d'anar d'això la cosa hauria d'anar en un país, no, a Mallorca, i encara que no vagis a la platja més espectacular, anar a la platja que tens a davant d'on t'allotges, disfrutar-la, gaudir-la, estar tranquil, disfrutar de la companyia, dels amics, del menjar, de les costums, i una mica també és com construïm ponts entre aquestes persones que estem compartint el viatge i que al final ens trobem a tota aquesta gent que ens expliquen aquestes històries i aquest fil invisible que hem començat explicant al principi del programa segueix en tots els nivells.
0: Així és, així és. És compartir experiències i que siguin, bueno, divertides, que també entengudes, i d'històries molt bones, i mos comparteixen ells molt solidàriament també uns temes també que són tema culinari, no? Que després hi entrarem una mica més en detall, però sí que això sí que és una de les coses que més també ens ha agradat, perquè tothom ens ha explicat que encara que els agrada molt la cuina mallorquina, no? Evidentment sempre tenen aquest record d'aquest plat, aquest dolç, o aquest moment en sa família que recuperen de record, no? I això també ens fa pensar que la cuina no només és una qüestió de fer un plat, sinó tot el procés i tota la part emocional i aquest fil invisible que també du a això, no?
1: Sí. Anem a canviar una mica de registre i ens n'anem a la part de natura, de flora i fauna, una mica, i com aquest fil invisible que els ocells i les plantes no coneixen ni de mapes ni de fronteres, o sigui... No anem a entrar en detall de la fauna i la flora que tenim a Mallorca, que n'hem xerrat extensament en molts altres programes, però sí que ens agradaria poder explicar la història d'una petita oranella que neix aquí en un carrer d'Artà qualsevol i dius, és un animal insignificant, ens pensem que neix aquí i mort aquí. No, aquest animal passa una llarga temporada travessant milers de quilòmetres fins a l'Àfrica subsahariana i per la primavera torna. I quan torna i els veus, dius, ai, han tornat les oranelles, però d'on tornen aquestes oranelles? Aquestes oranelles tornen de molt lluny, perquè neixen a Europa, però se'n van a creuar el Sàhara, sobrevolen països, muntanyes, rius... Estan a l'Àfrica subsahariana, en llocs tan llunyans com pot ser el Senegal, Mali, Nigèria, i és la mateixa oranella que neix aquí i molt probablement quan tornin tornarà al seu niu. Després a vegades és curiós de dir, sap de fronteres aquest petit animalet? No sap de fronteres. I si ens n'anem en el cas d'un ocell una mica més gran, com seria el cormarí, que també neixen a les Illes Balears i aquí a Mallorca, doncs el cormarí ja va molt més lluny, perquè el cormarí se'n va cap a Madagascar i a Maurici. Després fan 10.000 quilòmetres i tornen cap a Mallorca. Després tu els veus a la primavera quan tornen i no t'ho pots imaginar que han estat a Madagascar aquells ocells a l'hivern. És com, de debò, doncs sí. És, no sé, un tema curiós, no?, que cada any emprèn un viatge cap a Maurici o a Madagascar fent tants quilòmetres I aquí, des de la pàtria del meu Tragus fins a la terra de Dodo, que és a tota la part de Madagascar, que és on hi ha l'ocell aquest, el Dodo típic d'allà, com pot ser que aquest ocell estigui d'aquí cap allà i torni? Doncs a vegades és bo que les persones fem aquestes reflexions, perquè les persones també ens movem d'aquesta manera. I avui que estem xerrant de la interculturalitat, no només hem de pensar que som persones, hi ha molts animals que estan fent exactament el mateix. Vull dir que a vegades seria tan senzill com intentar mirar-nos els animals i comparar-nos una mica amb ells, no?
0: Sí, així és. Així és.
1: Anem a xerrar una mica de gastronomia, sí, que és un dels temes que més ens agrada.
0: Recuperem aquest tema. Bueno, realment, quan pensam en gastronomia, no només és tradició local, sinó que també és una realitat que va molt més enllà, no? Quan pensam de gastronomia, sovint pensam en recetes, formes d'identitat d'un poble, però pensam allò que consideram també nostre, no? Notam i sentim un vincle molt alineat amb la gastronomia, no només per reunir-se en família, disfrutar d'un plat, sinó també tot el procés que segueix tant quan el cuines com tots els ingredients que hi duen implícits, no? De fet, gran part dels aliments que avui consideram imprescindibles de la dieta mediterrània varen arribar de molt lluny. Per exemple, la tomàtiga, que avui és protagonista de tantíssimes receptes
1: que
0: de tota la Mediterrània.
1: Que sembla supernostra i superamericana.
0: Efectivament, és originària d'Amèrica i va arribar a Europa després dels grans viatges transoceànics dels segles XV i XVI. No? Després també passa el mateix amb la patata. Inclús els cítrics, que varen arribar des d'Àsia, no? Les taronges, les llimones, que avui en dia també molt de paisatges nostres de Mallorca, pues, tenim sobretot la part de tramuntana i solla, sobretot, no? Molt identificativa.
1: Ens sembla que estan nostres.
0: Taronges, i de no. El que passa que, clar, són tots aquests productes que ens han anat arribant i que nosaltres hem anat integrant al llarg dels anys a dintre de la nostra gastronomia. No? També les espècies tenen històries extraordinàries. Durant segles varen travessar deserts, muntanyes i oceans, es pebre, la canyella, es clau, la nou noscada, varen moure comerciants, exploradors i imperis sencers, no? I què dir del cafè? Una de les begudes més consumides del món. El seu viatge va començar a Etiòpia, va continuar per la península aràbiga i amb els temps es va estendre a tots els continents, no? Per tant, quan ho pensam bé, cada plat que arriba a la nostra taula és el resultat de segles de trobades entre pobles diferents. Darrere una amanida, un pa amb oli o una tassa de cafè, hi ha històries de navegants, comercials, pagesos i viatgers. Per tant, la gastronomia és molt més que alimentació, és memòria, és cultura i és identitat. Són exemples molt clars, no, de com a nivell global estem realment connectats, no actualment, sinó des de fa molts de segles enrere. No? I és molt interessant també conèixer un país a través de la seva gastronomia, perquè coneguer-lo a través de la gastronomia, coneixem la part com a més, bueno, coneixem la seva història, coneixem la part més, més de dins, no, d'aquell lloc. Així passa el mateix amb la xocolata o amb fruites tropicals que avui per avui ja en tenim pràcticament per tots els mercats. Per tant, la realitat és que la nostra cuina, i en el cas nostre de la cuina mallorquina, que sempre l'he reivindicat molt, és un exemple de realment de convivència entre cultures, perquè la nostra precisament té molt de productes que ens han vengut de molt de territoris i l'han convertida, crec, en una de les millors gastronomies. No sé si els nostres seients estiran de cosa, sí, no? Sí. Però jo soc molt reivindicativa de la cuina mallorquina. I així que aquí tenim, bueno, realment tenim molts exemples que així ho fan, no? Així que seguim amb el fil conductor de les paraules.
1: Seguim amb les paraules i les migracions, no? Perquè hi ha una sèrie de paraules que ens han arribat, que diem, són nostres, són supermallorquines, són supercatalanes. No són ni mallorquines ni catalanes, ens van arribar dels sarraïns moltíssimes quan varen arribar. I, no sé, per exemple, no cal anar gaire lluny per trobar exemples aquí mateix a Artà. Quan entrem en una tafona i quan berenem una albergínia farcida, quan afegim una mica de safrà a un arròs, és d'aquí el safrà. Sí, però ens han arribat de molt lluny també. Les rajoles d'una casa antiga, estem emprant paraules que ens varen arribar d'una llengua àrab fa centenars d'anys. Si pensem en la mà tan present i trobem moltes paraules arribades de molts navegants de tot el món que han anat arribant, vull dir que les llengües realment no són llengües tancades, són organismes vius, mutants, I passejant per Artà, si escoltem les històries que sentim dels nostres padrins i que van passant de generació a generació, algunes tenen l'origen molt a prop i d'altres venen de molt lluny i ens pensem que són dels nostres padrins i que estan allà tancades i no, venen de moltes altres indrets del món que ens han anat fent arribar. I cada paraula té una càrrega, no? I una maleta històrica. I si ens fixem paraula a paraula, és quan trobarem persona a persona de totes aquestes persones que migren i que a vegades és com no ens els volem mirar perquè arriben aquí i és com no, nosaltres aquí estem superbé, no volem gent a treballar, ja som prous, no ens fan nosa. Però és que tot el que tenim està configurat de tota aquesta gent que han anat arribant. Vull dir que amb aquest programa podem ajudar una mica a fer-vos reflexionar que tot està relacionat a través d'aquest fil invisible que fa anys que anem arrastrant, és una mica la idea. Gràcies a tots aquests viatges, el món és una mica més ric i més divers. I amb tot això, on vull arribar? A totes les migracions aquestes que formen part d'aquest fil invisible que han mogut persones, paraules, sabors, músiques, oficis, i potser a través d'aquestes jornades interculturals ens podem aturar un moment a reflexionar sobre gent que han nascut al mateix lloc, gent que han nascut molt lluny, escoltar-nos, respectar-nos i intentar tenir un contacte amb tota aquesta gent per poder aprendre d'ells, no només que ells hagin d'aprendre de nosaltres i que s'hagin d'adaptar, que també, però vull dir que és un equilibri el que hauríem de trobar.
0: En el final, jo el que també crec, no, que també ho hem xerrat moltes vegades en els programes, és que és una feina mútua. És a dir, exacte, les persones que venen a viure aquí, evidentment que s'han d'integrar i moltes ho fan. I és un procés bastant complex, perquè ells allà deixen les seves famílies, deixen el seu territori, deixen una part de la seva identitat. Per tant, clar, trobar aquest equilibri és complex, però també per ells és una manera com de, no, de no deixar el que tenen allà i de poder-se integrar aquí. Però se'ls ha de facilitar també aquest camí. I alhora també nosaltres podem aprendre també d'aquest. És com és una cosa mútua, no, diríem?
1: És així. Doncs bé, ja anem tancant la part de migracions i paraula i anem a convidar a Chiara de nou a cantar-nos una altra cançó que es diu Ricci e Poveri, serà Perché ti amo, és una cançó molt coneguda per tots vosaltres i esperem que la disfruteu. Recordo que l'amor, l'alegria i les ganes de cantar junts són un llenguatge que tots entenem. És una cançó d'amor total.

0: Molt bé, i d'ara passàvem en el tema que sempre sí que convidam aquí en Antomeu, que el tenim aquí avui en un poc silenciós, però ell sempre mos parla de tot el tema dels esports, de tots els països que anem fent al llarg dels programes, i avui hem enllaçat el tema en qüestió, que és el fil invisible, i ho hem fusionat i ho hem unit amb el tema dels esports.
1: Hi ha un altre llenguatge universal que també travessa fronteres, oceans i cultures. És l'esport. No importa d'on venguem ni quina llengua xerram. Quan una pilota comença a rodar, tothom entén les regles del joc. L'esport és una de les grans passions compartides de la humanitat. Per exemple, un nin que juga a futbol a Artà, per exemple, una atleta que practica vòlei a Tòquio, un corredor a Kènia o un equip de cricket a l'Índia comparteixen una mateixa emoció, la de superar-se, cooperar i somiar. Els grans esdeveniments esportius reuneixen milions de persones davant una pantalla o dins un estadi. Però l'autèntica màgia de l'esport no és només la competició, és la capacitat de crear comunitat, també, com no, de fer amics, de construir ponts entre persones que potser no comparteixen ni llengua ni cultura, perquè l'esport també té aquesta vertent. A Mallorca ho sabem bé. Els camps de futbol, les pistes de vòlei, les curses populars o les regates són llocs on la gent se troba, comparteix esforços i celebra èxits junts. L'esport ens ensenya valors que entenem a qualsevol lloc del món, com per exemple el respecte, el treball en equip, l'esforç, la perseverança i la solidaritat. I potser per això els noms d'alguns esportistes han arribat a convertir-se en símbols universals. No massa fora d'aquí tenim Rafael Nadal, però també fins a Lionel Messi, passant per Michael Jordan o Eliud Kipchoge. No sé si ho dic bé. Els seus noms han inspirat persones de tots els continents. Són això, referents en aquest sentit i que mos equipara. Perquè l'esport és molt més que una competició. Evidentment, traspassa fronteres també en aquest sentit. És una història compartida, un llenguatge sense traducció, un dels fils invisibles que estem parlant durant tot aquest programa que uneix la humanitat. Per tant, això, en aquest cas, l'esport que també ens serveix per traspassar fronteres o eliminar fronteres, si també ho podem dir així.
0: Molt bé, gràcies, Tomeu. Molt bé, i de poc a poc ens anem atracant una mica en la recta final ja del programa. Com ja sabeu, sempre solen recomanar un llibre, una lectura i una pel·lícula. En aquest cas, clar, com que era la temàtica avui del programa era un poc diferent i un poc especial, que no és parlar d'un país concret, hem triat bé, aquests dos exemples, així que vos convidam a fer una lectura i a veure la pel·lícula. En el cas del llibre, us recomanam El petit príncep, és un llibre superconegut. És història d'un petit viatger que recorre diferents planetes i que a cada passa descobreix alguna cosa sobre les persones, l'amistat, l'amor i la manera com miram el món. És un llibre que podem llegir de petits i tornar a llegir de grans, perquè cada vegada hi trobam significats nous i també perquè ens recorda una idea que encaixa perfectament amb el programa d'avui, que l'essencial és invisible als ulls. Estol? Quina pel·lícula.
2: Una gran frase.
0: Sí, ja.
2: La pel·lícula que us recomanarem, que va molt en la línia del que hem explicat d'aquest fil invisible, és una pel·lícula que es diu La vida secreta de Walter Mitty. És la història d'un home corrent que viu envoltat de rutines i que gairebé sense adonar-se'n acaba embarcant-se en una aventura extraordinària que el porta per mig món, a Islàndia, a Groenlàndia, a l'Himàlaia, i visita paisatges espectaculars amb una bellesa infinita. Però el més interessant de la pel·lícula no és aquests llocs que visita, sinó la transformació d'ell mateix durant tot aquest viatge. Perquè de vegades pensem que viatjar és anar a un lloc nou, però si recordem com hem començat avui amb la història de Nova York, d'en Blai Bonet, que no hi havia anat mai, i amb el món imaginari pots arribar a pensar tant. Després és una pel·lícula molt interessant perquè és molt psicològica, perquè ell cada situació fa, viu la realitat i se n'imagina una altra de paral·lela de lo que ell anava a fer però no ho fa per por, per bloqueig, per lo que sigui. I és molt interessant, és com jo quan era petita i era allò, tria la teva història, aquells llibres que hi havia que molts de vosaltres potser ja no recordareu, però que començaves i tu començaves a llegir i anaves de la A a la B o a la C i anaves triant camins i segons com tu volies que anés la història t'anaves enllaçant de l'un amb l'altre. Doncs és una mica aquesta reflexió, com podem escollir la nostra pròpia vida i viure-la i no només que es quedi en un pensament imaginari cada vegada, sinó que intentar, no? Vull dir que ens ha semblat molt adient. Vull dir que ja estem a l'última part del programa, que sempre és el turisme responsable, el viatge conscient, no? En aquest cas. Quatre dades per acabar de Mallorca. Començarem el programa de la tercera temporada amb el turisme sostenible i una mica canyeres, perquè això s'està començant a posar molt,
0: molt malament. Jo
2: molt malament.
0: Aquesta plataforma sí. Com a bou.
2: I nosaltres volem reivindicar...
0: Per reflexionar. Reflexionar,
2: reflexionar i ser molt crítiques amb com s'està fent tot. Les Illes Balears van rebre el 2025 19 milions de visitants, una xifra rècord que només Mallorca va superar els 13,5 milions de turistes en un any. El turisme és el gran motor econòmic, tots ho sabem, però hem de mirar una mica cap a dintre i decidir si només volem viure del turisme o si volem tenir altres economies perquè no ens torni a passar com amb la pandèmia, que s'acaba el paper de vàter i ens tornem tots bojos dient on es produeix paper de vàter. Vull dir que intentem entre tots pensar com ser una mica més sostenibles com a illa, que el turisme està molt bé i nosaltres som tècniques de turisme, però no tothom s'ha de dedicar al turisme.
0: No, i tant, i tant. S'ha de diversificar, però realment sempre hi ha com no, les frases típiques que tots ja duim sentint fa molts anys, però no se transforma en una realitat.
2: No, no,
0: i qui
2: no,
0: és
2: no.
0: El problema? Idees tots en tenim. Se pot diversificar, per supost, però no se converteix en una realitat que cadascú de nosaltres que vivim a aquestes illes ho puguem veure. Això sí que m'agradaria incorporar un parell de preguntes que crec que mos haurien de fer tots, que algunes una mica més evidents i d'altres que mos duen una mica reflexionar, les hem apuntades perquè no se mos en vagi cap. Així que crec que és important pensar, sobretot, quin és el límit de Mallorca, quants visitants pot rebre Mallorca sense perdre allò que la fa única, com poden garantir que els nostres joves puguin continuar vivint als pobles on han crescut, com gestionen l'aigua, els residus, el territori i els recursos que són limitats. Volen continuar creixent en nombre de turistes o han de començar a créixer en qualitat, en respecte i consciència? És necessari que tota la nostra economia depengui únicament del turisme o hem de recuperar i impulsar altres sectors com l'agricultura, la cultura, l'artesania, la innovació o la recerca? Perquè pot ser que el futur del turisme no consisteix només en preguntar-nos quant de turistes volem, sinó, sobretot, quin turisme volem, no? Arrel de lo que tu comentaves precisament en el principi. No? Hem de replantejar el model, el sistema i la manera de funcionar que hem fet fins ara, perquè ja no
2: funciona.
0: No funciona.
2: Està totalment obsolet. Ja tenim no tota la gent al carrer amb grans manifestacions i el jovent no tenen un lloc on viure i s'han de muntar.
0: Efectivament. I recuperant també un concepte que hem comentat en el principi, hem de començar també quan viatjam, no només la gent que ve aquí a visitar-nos, no? Que ja sabem tots, no? El que significa Mallorca arreu del món i pels europeus i per molt de països en concret que mos tenen en el top, però sí que és cert que nosaltres també, quan fem un viatge a un altre país, també som una mica més conscients de quina petjada deixam en aquell país i de quina manera viatjam. No importa haver d'anar en el lloc que van milers de persones a fer una cua per fer-se una foto que ni siquiera saben que han vist, que han visitat, de quina manera, què és el que hi ha darrere, quina història hi ha, per què? Simplement per fer una fotografia que pugis a les xarxes socials compartida amb milers i milions de persones perquè sàpiguen que tu has estat en aquell lloc, però realment l'aprenentatge que te n'has endut ha estat zero.
2: Totalment.
0: Crec que això ens ha de fer replantejar-nos certes coses com a societat i com a humanitat, no?
2: Exacte. I ara sí que arribem a la recta final del programa. Mar, ens vols fer una petita reflexió per tancar?
0: Sí.
2: Bé, el programa del Fil Invisible d'avui.
0: Sí. Com diu Estel, bueno, ja arribam al final. Aquest programa ha estat un programa especial, molt diferent del que solen fer normalment. Hem descobert, recuperant el principi, no?, que la música viatja d'un continent a un altre, ens emociona, compartim llengua, compartim cultura, i a vegades és no saber exactament què significa cada una de les paraules, no te desconecta de la part emocional. Al llarg d'aquesta temporada hem escoltat històries, rondalles, que en formes diferents es repeteixen a molts indrets del món. Hem seguit el vol de les oronelles, que comentaves tu abans, Estel, que travessen continents i ens recorden que la natura no entén de fronteres. Hem tastat una gastronomia feta de productes que han viatjat durant segles i hem vist com les paraules que pronunciem cada dia són el resultat de milers d'anys de trobades entre pobles i cultures. Des d'Artà, aquest petit poble de Mallorca obert en el Mediterrani i el món, des de la Pobla Ràdio, des de la Titoieta Ràdio Algaida, des de Ràdio Pollença i des de Ràdio Calvià, hem viatjat junts per desenes de països, hem conegut cultures diferents, hem escoltat testimonis, hem llegit literatura d'arreu i de per tot el món, o de molts dels països que han participat en els programes, i hem descobert que en el final les persones tenim molt més en comú de lo que sovint ens imaginam.
2: És així. Fa 2 anys vàrem començar un viatge per 30 països que hem descobert llocs meravellosos, però sobretot hem descobert persones meravelloses. Hem après que les fronteres existeixen als mapes, però no existeixen a les emocions, no existeixen a la música, no existeixen als contes, no existeixen a la natura, no existeixen a les paraules ni a l'amistat. I per això volem donar les gràcies per tancar amb aquest programa a tota la gent que ens heu ajudat a fer possible aquesta veu que volem donar per millorar el turisme que tenim a Mallorca. Sobretot li vull donar unes gràcies a gegants a Namà, perquè s'ha engrescat també en aquesta segona temporada que jo vaig començar sola. Realment creixent en 5 pobles de Mallorca sense ell hagués estat impossible, perquè ha estat una passada, ens ho hem passat superbé, ho hem disfrutat com les que més, però hem tingut una feinada.
0: Sí, tremenda. Jo també he aprofitat, ara t'interromp, però moltes gràcies, sí. Estel, també per aquesta gran oportunitat. Ens ho hem passat superbé, com tu bé dius, en riu molt,
2: molt.
0: I les dues crec que han fet, també amb en Tomeu, un gran equip.
2: Clar.
0: I que això sigui només el principi de moltes,
2: sí,
0: rondalles.
2: He començat per ella, ara amb en Tomeu, mil gràcies per donar-nos l'oportunitat de començar a emprendre aquest gran viatge que ens serveix de veu, de crítica cap a tot això, que amb aquest turisme que estem intentant reconduir. I gràcies també a Anna Maria Ginar per les lectures de cada setmana, en Xisca, que ens ha vingut a llegir, en Kiara, que ens ha vingut a cantar, amb en Cristian, que és el nostre biòleg, que avui no hi és perquè està a Barcelona, però cada setmana ens fa la flora i la fauna de tots els països, a tots els convidats de Rondalles Viatgeres de tot l'any, a Ràdio Hortà, que ens deixa sempre l'espai i que en Tomeu munta tots els programes, a l'Ajuntament d'Hortà, us torno a convidar, que aquí teniu menjar, que no quedi, per favor, i en Andrea, que és la que ha fet possible avui. I us tornem a deixar amb en Lluís, que ens farà l'última cançó. És una cançó que és idònia, no?, per acabar aquest programa. És una cançó que es titula Un trampó a Calos Camps. Ens transporta a una vetlada d'estiu vora la mà, envoltat d'amics, de música i de bons moments. I és un homenatge a les coses senzilles, que ens fa feliços, i la màgia de compartir una nit cantant fins a veure sortir el sol. Moltes gràcies a tots, bona nit, bon estiu i fins la temporada que ve.
0: Gràcies.
3: Acaben de dir, però jo us convidaria a fer un sopar idíl·lic, no? Un sopar idíl·lic seria un tramponet. El farem més idíl·lic encara i afegirem una rolada d'amics. En aquesta rolada d'amics hi afegirem, si voleu, un tassonet de vi. I ja que tenim els ingredients perfectes, bon, anem a Calos Camps a disfrutar de la posta de sol. Quan et salves des d'ocres, es mares de cal d'escans. Quan la mà queda encalmada i mos piquen els moscars.

Fins aquí la remissió. Vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. 107.9 de la freqüència modulada, 107.3 a la Colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Good job!

Sant Déu, si es suposa que ell és el que vol que el temps que et queda sigui breu, i em sap greu per ell, però tu no t'ho pots permetre. Sé que vols seguir endavant en comptes de quedar-te quieta. El que no pots perdre mai és l'esperança.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

que s'ha fet de la donzella ja fa temps i temps i temps que tots som d'una altra mena. Si bonic era aquell cant i bonica aquella lletra i gloriós aquell passat, ja no ens plau mirant darrere.

que volien ser bandera. Què n'hem fet d'aquells colors? Què n'hem fet d'aquelles reines? Si m'ho preguntava algú, jo em giraria d'esquena. Tantes coses hem perdut que el record també cal perdre.

0: Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Boy, Tway named Troy, used to live in Detroit.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A Ràdio Artà, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.